0: Brenton 234, flying heading 360, Vector 35 Roadcore of deployment 10, 6000.
1: Heading 360, 10, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6